Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Nada.

0: Anda ya. Mucha música. Barcelona, 93.9.
1: Este verano, Cerdeña sí o sí. Con Grimaldi Lines tienes un 30% de descuento en tu billete de barco. Aprovecha y reserva ahora. Viaja a tu manera con Grimaldi Lines.
2: Preparat per viure l'experiència que tothom vol provar? A Alfa 5 t'esperen reptes immersius, jocs interactius, tecnologia d'última generació i diversió sense límits. Amb l'entrada anticipada 20% de descompte. Alfa 5, el joc ha canviat. Reserva ara.
3: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
4: Tenir-te

0: Els 40, tots els èxits. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català.
1: Dani Moreno, El Gallo i Cristina Bosca. Anda ya.

Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40, tots els èxits. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.

si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits. El web dels 40 en català. Els40.cat. Participa en La Pistaza. Nosotros te damos la pista y tú te llevas la taza. Llámanos al teléfono gratuito 935 40 40.

era l'actor Joe Carey, que doncs, va protagonitzar el paper de Steve Harrington a la sèrie Stranger Things. Sí, segur que el coneixes. És un dels principals d'aquesta sèrie. Doncs bé, té una faceta musical i això l'ha portat també a la fama en un terreny que fins ara desconeixíem, que és la música, sota el sobrenom de The Joe, aquest End of the Beginning. Així arrenquem aquest últim tram de la temporada de l'Andallà per tota Catalunya i Andorra. Què tal, com estàs? Escolta'm, de seguida per aquí parlarem del temps, aquesta xafogor que tindrem avui sobretot, i a més, doncs es passarà per aquí la Maria López per explicar-nos què ha sigut el més destacat, el més xocant, el més impactant a través de les xarxes. Abans, un home que es porta lamentant des de l'estiu passat per allò que no va ser. BL, es diu No Tiene Sentido.

Des dels Estats Units d'Amèrica, aquí està Alex Warren, és la seva nova cançó, es diu Fever Dream. M'encanta, és fabulosa. Les 10 i 9 minuts, bon dia. La calor afluixa una micona, però que ningú guardi el ventilador ni l'aire condicionat, perquè l'ambient continuarà ben estiuenc durant força dies. Aquest divendres ens hem llevat després d'una altra nit a mal dormir, amb temperatures tropicals a moltes comarques i una xafogó molt marcada, sobretot a la zona de la costa i del prelitoral català. Durant el dia, el sol serà el gran protagonista, les màximes es mouran entre els 32 i els 37 graus, a Ponent i a la Vall de l'Ebre puntualment encara es podrien fregar els 39 o als 40. A la costa, el termòmetre quedarà una mica més retingut, una mica més contingut, però la sensació de calor continuarà sent molt intensa per culpa d'aquesta humitat. De cara al cap de setmana, poques novetats, continuarem amb temperatures clarament superiors a les habituals per l'època. Nits tropicals, molta xafogor, fins i tot entre diumenge i dilluns la calor podria remuntar lleugerament. Tot plegat amb domini del sol, poques nuvolades i només alguns ruixats puntuals de tarda a la zona del Pirineu. La bona notícia, la tercera onada de calor ja queda oficialment enrere. La no tan bona, la calor anòmala, encara ens acompanyarà uns quants dies més. Els canvis més destacats no arribaran fins a finals de la pròxima setmana, per tant, paciència, com et dic sempre, hidrata't molt, beu molta aigua, busca l'ombra, no facis esforços innecessaris, sobretot a les hores de més calor del dia. I ara mateix, si et sembla, doncs repassem algunes temperatures que tenim arreu del territori. 31 graus a Cabanes, 24 a Vilanova de Segrià, 27 graus a Constantí i ara mateix a Terrassa, 25 graus.

0: unint pobles del nord i del sud en un comiat tan i tan plorat i al mateix temps celebrat, perquè ho estan celebrant com una gran festa. La Fúmiga i molts amics amb la gent de la Mediterrània. Escolta'm, si t'has de moure aquests dies o habitualment et mous per la ciutat de Barcelona amb transport públic, sobretot amb metro, ull, perquè a partir d'avui hi ha canvis importants. De fet, des d'aquest divendres fins al pròxim 28 d'agost, la línia vermella, la L1, queda tallada entre les estacions de Florida i de Plaça de Sants per unes obres de renovació integral de la via. Per facilitar aquesta mobilitat, Transports Metropolitans de Barcelona ha posat en marxa un servei especial d'autobusos que farà el mateix recorregut, però amb bus. Els dies laborables hi circularan 18 autobusos, els dissabtes n'hi haurà 13 i els festius 11. Si vas en direcció Florida Blanca, els autobusos sortiran des de la Plaça de Sants, just al costat de l'accés de la L1, de l'entrada del metro, i si vas cap a la Plaça de Sants, el punt de sortida serà l'avinguda del Masnou a tocar del carrer Florida. Si prefereixes evitar l'autobús, també tens alternatives, eh? Fer transbord amb la L9 o la L10 Sud a Torrassa i connectar amb la L5 a Plaça de Sants amb ferrocarrils, a l'avinguda Carrilet amb Raudalies, a Rambla Just Oliver. Unes obres d'estiu al metro que també afectarà altres punts de la xarxa, eh? Com a Catalunya, la Sagrera i Verdaguer abans de sortir de casa. Això sí, consulta el recorregut per no trobar-te amb una sorpresa. Va, dit això, arriba per aquí un dels artistes que estaran amb nosaltres a la gira Els 40 Summer Live 2026. Ja saps que tenim dues dates, eh? El 27 de juliol a Salou i el 28 a Cubelles. Tota la info als 40.cat. Ara, en qüestió, arriben els La La Love You amb La Mitat de la Mitat.
1: Encara tens son?
2: Espavila! Anda ja, Catalunya, amb Víctor de la Torre als 40.

0: de les cançons inèdites que ens van presentar just abans de començar la seva gira, passar per Barcelona, per casa seva, sota el títol de En unos años. Així hem superat amb un minutet 2:15 del matí en aquest últim tram de la temporada, davant d'allà per tota Catalunya i Andorra. Estem ja a l'estiu, eh? Molt estiu total. I per això tinc a l'estudi avui la Maria López. Maria, què tal?
1: Bon dia, Víctor.
0: Com estàs?
1: Ja de vacances,
0: ja,
1: quasi.
0: Gairebé. Estem en aquest
1: mood.
0: Escolta'm, què ha sigut el més impactant, més xocant aquesta setmana? De què n'ha parlat la gent,
1: doncs,
0: a les xarxes?
1: Doncs mira, la gent ha parlat molt d'una imatge viral de Messi banyant a Lamine Yamal, que ja ha fet la volta al món.
0: Lamine Yamal, però això és IA, no?
1: Això sembla IA, però no ho és. És una foto històrica del 2007 on trobem a Messi, qui serà el líder de la selecció, de la seva selecció argentina, mentre que Lamine Yamal, doncs, de la selecció espanyola. Però va néixer de pura casualitat perquè la família de Lamine Yamal va guanyar un sorteig organitzat per UNICEF i el premi era una sessió de fotos amb un jugador del Barça per un calendari solidari en una campanya, doncs, que va realitzar el Barça en aquell any, no? En el 2007, també pel diari Sport.
0: Déu-n'hi-do.
1: I doncs l'atzar va fer de les seves i Leo Messi va ser l'escollit. Qui
0: ara,
1: ho diria, no?
0: I ara en tot el Mundial la gent ja s'agafa qualsevol cosa encara que tingui 20 anys.
1: Sí, pensa que Messi tenia 20 anys en aquell moment i Lamine Yamal era un bebè.
0: Escolta'm, a més aquest diumenge és la final, se'n podria parlar moltíssim de moltes coses, entre altres els concerts, que cada vegada sembla que hi hagi més artistes.
1: Sí, sí, perquè clar, ja vam parlar que evidentment estaria Shakira, que és qui ha fet aquest himne del Mundial, BTS, Madonna, Justin Bieber, no? Coldplay... Però es rumoreja que potser artistes estatals també hi seran allà. Aitana està fent una crida, que ella vol cantar allà.
0: L'Aitana fa la seva carta als Reis.
1: Sí, també. Aitana, ella mateixa ha demanat que vol que hi sigui la Rosalía.
0: Ah, pensa que jo me demano que vull ser-hi.
1: No, ha demanat que, si us plau, vol estar ella, però que vol que hi sigui la Rosalía. No ho crec, la veritat. Però també hi ha algunes apostes de que probablement estarà Anna Mena, Batguial, altres artistes estatals.
0: Uau, no sé. Jo, en qualsevol cas, sí que sé que els últims, així que he vist... més coneguts, era Laura Pausini, hi actuarà,
1: sí.
0: I Robbie Williams.
1: Veurem
0: què passa diumenge. Què més ens portes avui, Maria?
1: Doncs mira, Pitbull bat el rècord Guinness mundial amb calves postisses a Londres. Te'n recordes que vam parlar d'això, Víctor?
0: Fa temps, a més.
1: Fa molt de temps vam parlar que Pitbull volia fer-ho, volia aconseguir-ho, doncs ho ha aconseguit. El que va començar com una divertida broma interna entre els fans s'ha acabat convertint en un rècord mundial. Per tant, Pitbull ha fet aquest rècord Guinness durant la seva presentació com a cap de cartell del BST al Hyde Park, on milers de fans van aparèixer amb aquest icònic look de calves postisses. També, bueno, amb el look de Pitbull, no? Ulleres d'aviador, camises blanques, corbates negres i barbes falses, en homenatge al seu estil al vídeo Back in Time de la pel·lícula Men in Black 3.
0: Déu-n'hi-do, aquest home no té un pèl de tonto, eh?
1: No té un pèl.
0: Escolta'm, escoltem ara mateix a la Daniela Blasco, que té nova cançó i que, a més, estarà amb nosaltres a la gira als 40 Summer Live. Fa un moment ho comentava, dues dates a Catalunya. I tota la informació la trobaràs a la nostra pàgina web, als 40.cat. Això es diu Mentira, ull a la història, eh?

0: Daniela Blasco. Això s'anomena Mentira. Molt bé, Maria, ens he quedat una cosa del tinter. Com sempre, deixem la més especial, pel final.
1: Sí, perquè avui parlem, tornem a parlar de Bad Bunny.
0: Epa.
1: Perquè donarà educació gratuïta a 270 joves a Puerto Rico amb el seu programa Un Verano Contigo.
0: Que bonic, això.
1: L'organització sense ànim de lucre Good Bunny, que m'encanta com es diu, Good Bunny, organitzar una nova edició d'Un Verano Contigo pels joves porto-riquens, on es fomentarà l'art, la moda, la música i l'esport, de manera completament gratuïta, Víctor. I aquest pla d'estudis inclou memòries personalitzades i ofereixen oportunitats de desenvolupament personal. Dins del programa de música, per exemple, veiem que faran tallers com de producció musical, gravació d'àudio, i també hi ha diferents nivells, no? Des de principiant fins nivell avançat.
0: Que guai.
1: O sigui, amb professors, amb tot un equip, no?, que estarà allà, doncs, durant tot aquest estiu ajudant els joves de Puerto Rico que vulguin participar en això. I amb aquesta iniciativa es pretén crear, doncs, oportunitats per a aquests joves interessats en l'art i en els esports. I a més, Bad Bunny no només ha estat notícia aquesta setmana per això, sinó que també s'ha fet viral al seu concert a Estocolm, on la seva banda ha tocat Wake Me Up en homenatge a Avicii.
0: Ah, és a dir, és aquest àudio que tinc per aquí, mira. Fent un homenatge una mica a la terra del DJ i productor.
1: Fent homenatge a Avicii, com sempre, doncs, recordant, no?, el que va ser Avicii.
0: Totalment.
1: I que mai s'oblida que la seva música continua sonant a tot arreu. I per tancar, Víctor, també rumoreja que farà un possible final de gira Bad Bunny a la seva terra natal, on tot va començar i on també va fer aquella residència. A Puerto Rico, evidentment. En principi acabava a Brussel·les, a Bèlgica, però Rimes, el segell discogràfic de l'artista, ha reservat diverses dates del mes d'agost al recinte de l'estadi de San Juan de Puerto Rico, i ara els fans especulen sobre aquesta possibilitat.
0: Déu-n'hi-do.
1: Veurem
0: què
1: tu,
0: passa.
1: Tu què fas aquest estiu, Víctor?
0: No sé si em dóna per anar a Puerto Rico, t'ho dic, també t'ho dic.
1: Si no anem cap allà, pots anar a Brussel·les, si no.
0: També és veritat.
1: Et queda més a prop.
0: Escolta, Maria, passa bon estiu.
1: Gràcies, Víctor.
0: Fica't moreneta, però tu ràpid, tu raico.
1: Sí, però
0: color
1: encara no he pres el sol.
0: Encara
1: això,
0: no?
1: Veus així de blanca, encara. Aquest cap de setmana començo ja.
0: Molt bé, doncs em sembla bé. Vacances preparades?
1: Sí.
0: On te'n vas?
1: Doncs mira, aquest cap de setmana a Costa Brava, però me'n vaig a Vietnam, què
0: toma,
1: et sembla?
0: Toma
1: ja.
0: Ella triant llocs, així a l'atzar.
1: Me'n vaig a Vietnam i tornaré aviat, Víctor.
0: Gaudeix molt de l'estiu, tu, Maria.
1: Adéu.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta temporada.
2: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya. Anda ya.

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
1: dofins,
0: lleons marins i el nou Adventure Splash.
1: Sis tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
2: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial.
3: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
4: ¡Valorado!
3: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
4: 100% asegurado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.

0: it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. Cafè, música i bon rotllo. Anda ja, Catalunya!

0: És el Dardos del Romeo Santos i el Prince Royce, que ha fet conjuntament, amb el qual, a més, doncs, ha marxat de gira per tot el planeta. Escolta, anem arribant al punt de les 11, tanquem l'Anda ja, sobretot tanquem la temporada de l'Anda ja a Catalunya, però no pateixis que tornarem al setembre. Ah, això sí, demà, si tu vols, a partir de les 5 de la tarda, ens escoltarem aquí als 40. Sí, tant que sí, amb molts èxits. I dilluns a les 10 estarem aquí també posant uns quants èxits, si tu tens ganes de seguir aixecant amb bon rotllo. Escolta, marxem amb Maluma, coses pendientes, de seguida per aquí l'Adrià Soler i molt més als 40. No desconnectis.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre. Als 40.

0: escoltar la cançó que és número 1 a la teva ràdio en un cap de setmana complet, eh? Aquí està Shakira, que a més ja ho sabeu que actuarà a la final del Mundial de Futbol, on la selecció espanyola s'ho juga tot, eh? Contra l'Argentina. Aquesta serà la final el diumenge a les 9, que potser això no ho bogeria. Així comencem amb la cançó més important al país, amb aquest Dai Dai. Bon dia, família!
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Tinc per aquí a la Maria López i també al Víctor de la Torre, que estan expectants. Em miren i estan competint ja per diumenge, eh? Bueno, 11 i 5 minuts. Això sí que serà un baile inolvidable. És divendres, ja el cap de setmana el comencem ara.
2: Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.

Aquest està molt boig, però és un gen increïble. Aquí està Marcos i el seu Festuca, artista més a més confirmat per la gira als 40 Summer Live. Cada dia es va apropant més, eh? D'aquí 10 dies estarem a Salou, al concert als 40 Summer Live. Un dia després, el 28, estarem a Cubelles amb Álvaro de Luna, Lere Martínez, Marlon de Pol, Vico i molts artistes més. També estaran el Siderran, eh, per exemple, o la Lau Gibert. Aquesta hora per aquí i el CH. I aquesta hora sí, Ana Mena i Lola Índigo. Bon divendres, com esteu?

0: està Manuel Turizo.
1: Que ja ho sabeu que ha publicat també nova cançó, eh? Que està imparable sempre que apareix l'estiu. Ens dona alegria escoltar-lo a ell. A Manuel Turizo, a que por un pendejo no se llora, una de les cançons top aquí als 40. Què tal, com estàs? 11:35 del matí del divendres d'aquest 17 de juliol. Per cert, atenció, demà estarem a Tossa de Mar, a la Costa Brava, a un lloc fantàstic que sempre ens agrada tornar, als jocs on som feliços, i demà estarem a Tossa de Mar, jo mateix, Adrià Soler, però també amb l'Uri Mora, que vindrà amb nosaltres. Els dos estarem allà celebrant la vida de festa i la muntarem grossa amb els 40 on tour. Veniu tots, eh?
2: El som és nou.
3: El som és nou.
2: Els 40.
1: Demà a partir de les 10. Tota la info ho trobes també a l'Instagram dels 40. Allà ens pots seguir i veure on estirem, on estarem aquest estiu. Demà, Tossa de Mar. Veniu, que ens ho passarem molt bé. Ara aquí, Relsby. Això es diu...

que és aquesta cançó. Mira que passa el temps, però això és un tamarran increïble. Miley Cyrus, amb el seu Flowers. 20 minuts i tot just a les 12. Tot això és el que arriba ara aquí a la ràdio.

0: Coca-Cola. El sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: Vende público a del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del 40 al 1 arroba los40.com con el asunto público.
2: Nova York sempre ha estat ciutat de somnis. Ara la Roja pot fer realitat el seu i el de milions d'aficionats. Viu la prèvia de la final d'Espanya i el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de l'equip del Cat i Jugues amb Sique Rodríguez al capdavant. Aquest diumenge al vespre a la Sala Cotton de Casino Barcelona, Espanya-Argentina. L'entrada és gratuïta. Reserva-la ara a casinobarcelona.com.
3: Barcelona, 93.9.

0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Que sé que estàs aquí, aquí cerca de mi, que tu eres mi, mi.
0: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40, tots els èxits.

ja està el Joe i el seu End of Beginning. Avui que, per cert, també acaba temporada oficial de ràdio. Els amics de l'Anda ja, el Morning, Dani Moreno, el Gallo, la Cristina Bosca, tot l'equip, se'n van de vacances d'estiu. Però no penseu que aquí la ràdio s'aturarà, eh? Durant tot l'estiu estarem aquí donant el callo. Estarem acompanyant-vos amb la millor música. Així engeguem. Estiguis de vacances o treballant aquests dies d'estiu, els de la ràdio estarem aquí amb cançons com, per exemple, aquesta. És Dani Fernández. Jo sóc Adrià Soler. Què tal?

0: com de petits eren molt fans de Buhos i després de cantar amb els seus ídols quan tenia un d'ells, el cantant, el Sergi, 12 anys, ara, imagina't, passa el temps i acabes fent una cançó amb els teus ídols i convertint-se aquesta cançó en una de les favorites d'aquest estiu. Això es diu El Ventilador. Som Banda Neon, Buhos i El Món DJ. Els tres encaixen perfecte en aquesta meravella que es diu El Ventilador per animar una mica aquests dies de caloret arreu de Catalunya i Andorra. Un quart d'una, ara aquí als 40, preparats amb el retorn del Teddy Swims, aquest nord-americà que presenta nova cançó.
1: El som és nou. Els 40.
0: Això s'anomena Mr. Know-it-all. El que el tio que tot ho sap, perquè és una mica, a vegades fa ràbia. El Teddy Swims t'explica la història en el seu nou single, i de seguida una d'aquelles que ara fa un parell d'estius va ser una de les històries top arreu del planeta.

0: Los Grand Junts, aquí és el ritme de la graciosa Quevedo, Elvis Crespo. Va conèixer superbé aquesta cançó, eh? Mira, per aquí sonarà una de aquelles per animar aquest estiu, una que potser no, segur, la posarem demà a l'Avinguda de Catalunya, Tossa de Mar. Demà als 40, un tour, arribem a la Costa Brava, eh? Amb un joc fantàstic, a prop de casa. Aquí, demà us esperem, eh? Amb jo mateix, Adrià Soler, i també l'Uri Mora.
1: El so més nou. Els 40.
0: Ara aquesta m'encanta. És el retorn de la Vico. Això es diu Tiramisú.

ràdio musical líder obrint i preparant el cap de setmana. I també per molta gent, potser avui és dia d'agafar les maletes i marxar de vacances, eh? Us celebrarem tot aquí a la ràdio, com sempre. En un moment de seguida, el número als 40, la cançó que ens portarà sort al Mundial, sí o sí, d'aquest cap de setmana. I també, com sempre, les millors cançons per començar a inaugurar les vacances. Així que queda't amb nosaltres, a la ràdio musical més escoltada a tota Catalunya i Andorra.

I tens tot preparat per l'estiu? Perquè la teva propera aventura comença a Decathlon. Vine a la teva botiga més propera i equipa't amb el millor per la platja, la muntanya o el càmping al millor preu. Esport de qualitat a un preu accessible. Estiu, llestos, Decathlon. Decathlon.

0: Aquí està Shakira i Burna Boy amb aquesta cançó. S'han col·locat al lideratge dels 40. Ja porten dues setmanes. Se faran la tercera aquesta. Ja veurem demà dissabte a partir de les 10, que a més celebrarem el 60 aniversari dels 40. 60 anys d'història de la ràdio més escoltada a tot el país. I la Shakira ens ha de portar sort cap al Mundial de Futbol, cap a la final. Els 40 són sexys. A 48 hores ja hi ha nervis, eh? Aquí a aquesta hora us saluda Adrià Soler. Com esteu?
1: Aló?
2: Hola,

0: que et mirin.
1: Aquí estaven, Sexeni, els ulls que et mirin. Sempre depèn molt, de les mirades que tinguis al costat, de la gent, de la bona gent que tinguis al voltant, i com et mirin, està molt bé, això. Ara aquí estaven una de les superbandes de casa nostra per rebre ara a una altra banda increïble que no para d'acumular reproduccions de la seva música. És el moment de Lala Love You aquí als 40.
2: Als 40. Adrià Soler.
1: Aquí està això que es diu La mitat de la mitat. És història nova i potent als 40.

Aquí està Manuel Turizo. El Por un pendejo no se llora, una de les nostres cançons favorites. Estem entrant a la recta final al teu costat, aquí als 40. En aquest divendres, ara... Els 40. Sona per aquí Daniela Blasco. Això s'anomena Mentira. És una de les cançons potents. En un moment arriba Shakira i també la recta final amb les teves favorites. El cap de setmana i les vacances per alguna gent cada dia i cada minut que passa estan més a prop.

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Els 40.cat.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: És la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo per començar aquesta tarda de divendres quan passen 3 minuts de les 4 de la tarda. És una d'aquelles cançons que ens acompanyaran tot l'estiu. Com la que ve a continuació és d'un grup madrileny que estan girant a nosaltres els 40 Summer Live, que passarà per Catalunya el 27 i el 28 de juliol. Primer a Salou i després a Cubelles.
1: Els 40... Pau Garcia.
0: Són els La La Love i amb el seu La Mitad de la Mitad. Sonant des de la posició número 20 de la llista més important de tot el país.

És la perla de la Rosalia, una cançó que ja et dic jo, que no vols que et dediquin, eh? Així cantàvem El desamor en aquesta tarda de divendres. I si agafes avui vacances, si vols descansar doncs amb bona música, pots anar a veure Els Amics de la dels Amics de les Arts, que tenen molt bon directe. I ara arriben per aquí la Ràdio Musical Líder amb el seu Segurament t'estimo. I va, no rellis, que segur que t'estima. Així que deixa de pensar-hi i puja el volum de la Ràdio Musical Líder, perquè això és un tema clar.

Era el beginning del Joe, sonant aquí a la ràdio musical líder. I ara arriba un artista que la vam conèixer l'any passat al Benidorm Fest amb el seu Unana, i és que és una gran artista revelació nacional. És la Daniela Blasco, que sona amb el seu Mentira, ja des de la posició número 40 de la llista més important de tot el país, el del 40 al 1.

Així recuperàvem aquest temacle del 2012. Era Can Holders de Macklemore i Ryan Lewis, sonant aquí a la Ràdio Musical Líder. I ara arriba un grup d'Astúries, són el Marlon, que vindran a les dues dates dels 40 Summer Live a Catalunya, tant a Salou com a Cubelles.

0: És Malibu d'Arosovski, sona aquí als 40, i és que es pot dir que va ser una de les cançons de l'estiu 2025. I en res, obrim l'hora de les 5 amb el Relsby, la Rosalia, el John Legend o el número 1 de la llista més important de tot el país. Així que queda't aquí a la ràdio musical líder. Però abans sona Tòxic, de la Britney Spears, una cançó que l'Aitana ha barrejat amb el seu Mi Amor, el seu quart Azul Gold Tour.
1: Als 40, Pau García.

És el número 1 de la llista més important de tot el país per segona setmana consecutiva. Parlo del Dai Dai de la Shakira i el Barnaboy, que sonava aquí als 40. I a més, aquesta cançó sonarà el proper diumenge a la gran final del Mundial. Veurem què passa en la disputa entre Argentina i Espanya. Així obrim l'hora.

I és que han vist per aquí passar Rosalía, Wolves i Dani Fernández o John Legend. Però abans, el mallorquí Relsby amb el seu Quien te ve està a la posició número 22 de la llista més important del país. I a més, aquesta cançó no va faltar el 4 de juliol a l'Estadi Metropolitano de Madrid.

0: És la Bizarrap Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee. A principi d'any s'havia especulat moltíssim sobre una de 64 amb el Bad Bunny. De moment ha tret la 42, amb ni més ni menys que Mike Towers. Veurem què passa en els propers mesos. Mentrestant, arriba el Miqui Núñez amb el seu Un altre cop, una d'aquelles cançons catalanes candidates a ser la cançó d'aquest estiu 2026.
1: Els 40. Pau Garcia.

0: I és que per un pendejo, per una pendeja, no s'ha de plorar. I si a sobre, si et sents desmotivat, doncs escoltar la ràdio musical líder pot ser una solució, perquè amb les nostres cançons dels nostres artistes et pujaran els ànims al 100%. A més, si parlem d'amor, les que venen a continuació en tenen moltíssim.
1: 40. Els 40.
0: I és que en tenen moltíssim perquè arriba la unió entre Lola Índigo i la Anna Mena en aquest petit o a una dedicatòria d'amor que sona des de la 9a posició de la llista més important de tot el país.

Enemy dels Imagine Dragons i el J.I.D. sonen aquí a la ràdio musical líder als 40. És una cançó del 2022 que va sonar en la sèrie Arcane. I ara és per aquí, es punxo ayer la vida del Juan Magán i l'Omar Montes o Lala Love amb el seu El fin del mundo. Però abans ens anem de safari amb el J Balvin. A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta.

0: El fin del mundo dels madrilenys Lala Love You sona aquí als 40 de la ràdio musical líder. Així arribem al punt de les 6 de la tarda d'aquest divendres. Jo marxo, et quedes amb el Karin Herrero i tots els èxits com The No Beginning o una foto en blanco y negro. Jo torno demà, torno diumenge, perdona, des de les 3 i fins a les 6 de la tarda abans de la gran final del Mundial. Farem una mica de prèvia, eh?
1: Els 40. Els 40. Pau Garcia.
0: Us deixo amb aquest clàssic de Gotye. Això es diu Somebody That I Used To Know. Adéu-siau, que vagi molt bé. Thank you.

els 40, tots els èxits. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Can 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: Martina, porta-lo a tele.
1: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Hola, Adrià, m'agradaria que em posessis la cançó del End of Beginning, qualsevol moment de les dues hores. Més igual, doncs mira, per iniciar l'hora junts, què et sembla? De la millor manera possible per començar el divendres nit, compartint tu i jo, Arriba de números 1, dues hores per davant, des d'ara fins a les 10, Adrià Ortega amb ritmes de David Guetta, Lola Índigo, Anna Mena i moltíssimes novetats, com per exemple la més nova de Teddy Swims, que sonarà aquí. La tindrem aquí, en aquestes properes dues hores de ràdio. Al teu costat, comencem.
1: Els 40, Adrià.

0: sol dels escenaris, ho ha captivat. Ha captivat absolutament tot el públic i, evidentment, aquí amb això que es diu En unos años te la proposem camí de les 9 d'aquesta nit del divendres. On siguis o vagis de Catalunya, tenim moltes més. Per exemple, Pablo Alborán preparada i a punt. També Romeo Santos, Prince Royce o Hendrix amb el Golden. Les tens absolutament totes convertides i comprimides perquè s'acosta de la millor manera el cap de setmana. Clar, aquí, als 40.
1: Als 40, Adrià Ortega. Als 40.

0: vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.